Tina Carol. Molt més que cançons que estimes. Antena Carol. Tota la música.

0: Aquesta setmana a Roquetes, diumenge 14 de juny, festa urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

con tus efectos sobrenaturales.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar avui diumenge a Barcelona sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i la coordinadora obrera sindical convoquen la marxa, a la qual també s'assumen la FAC, l'entitat que agrupa les famílies a l'escola i els col·lectius socials de defensa per la llengua i d'altres vinculats a la salut. D'aquesta manera, els impulsors volen que la mobilització serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. La marxa sortirà a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà els parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs vinent començarà amb més vagues. I ahir els Mossos d'Esquadra van donar cops de porra a diversos manifestants antifeixistes que volien superar un cordó policial que separava la seva manifestació d'una concentració de Núcleo Nacional davant la delegació del govern espanyol a Catalunya. A la confluència de Mallorca, Bailén i de Diagonal, un cordó dels antiavalots no els va deixar avançar més. Quan els 800 antifeixistes, segons la Guàrdia Urbana, ho han intentat, han rebut alguns cops de porra. La policia catalana també ha colpejat diversos periodistes que anaven identificats com a premsa. I parlem encara de l'incendi d'ahir a Sanaüja, ja que els bombers de la Generalitat han seguit treballant durant tota la nit en la zona de l'incendi. Tot i que ja s'han retirat els mitjans aeris i bona part de les 45 dotacions terrestres, la intenció és poder acabar amb tots els punts calents per evitar una possible represa durant aquest matí amb l'entrada del vent de marinada. I ens n'anem fins a la Seu d'Urgell, que acull aquest diumenge 14 de juny la tercera edició de la Mostra Intercultural que tindrà lloc al passeig de Joan Brudieu. L'esdeveniment comptarà amb la participació de representants de 12 països. Des de Ràdio Seu, Pep Graell.
2: I ens ho explica el regidor de Solidaritat, Jordi Mas Ortega.
3: Què busquem és com ens agradaria a nosaltres que ens tractéssim si haguéssim d'anar a un altre país? Doncs també intentem des de la Seu ser una ciutat acollidora on tothom vingui d'on vingui pugui també trobar el seu espai i ens puguem enriquir amb la diferència.
2: Entre les activitats previstes hi ha sessions de contacontes amb narracions tradicionals de diferents cultures a càrrec d'Elisabet Galinde de Venezuela, Fàtima Zagrae de Marroc i Tafa Fati del Senegal. També es faran actuacions musicals i exhibicions de danses tradicionals. Pel que fa a l'ambientació musical, anirà a càrrec del grup Los Argentinos, mentre que hi haurà mostres de danses de Colòmbia, Bolívia i el Perú. La jornada es completarà amb un concert de música en directe del grup Son Latino. A més, els assistents podran gaudir de tallers de cultura popular. Com a activitat complementària, el dijous 18 de juny a les 7 del vespre, l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat acollirà la presentació del llibre Mares Migrants de Fàtima Saheb.
1: I encara en plana cultural, el Festival de Cinema Català FICCAT premiava ahir el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la guerra química, un treball d'Atac 12 en coproducció amb la xarxa Radio Televisió de Catalunya i 3CAT. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, diumenge 14 de juny, festa urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats, activitats infantils, paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.

0: Aquesta setmana a Roquetes, diumenge 14 de juny, festa urbanització Els Pilans 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Benvinguts a la ràdio.
2: Antena Caro.

0: Aquesta setmana a Roquetes, diumenge 14 de juny, festa urbanització Els Pilars 2026, amb tot un dia ple d'activitats. Activitats infantils, paella popular i bingo. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: I portem més enllà del sexe. Tina Caro, benvinguts a la música.

Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. Els docents es tornen a manifestar ara a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Aquest cop també ho fan amb les famílies de les escoles. La marxa surt ara a 11:45 dels Jardinets de Gràcia i té previst acabar a la plaça Catalunya, on hi haurà parlaments. Els sindicats educatius ja han avisat que el curs que ve començarà amb més vagues. Amb aquesta vaga, el que volen els impulsors de la mobilització és que serveixi per reclamar un gran acord per l'educació pública i també per defensar tots els serveis públics i els drets socials. I seguim en plana educativa, ja que les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions entre el 50 i 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la Universitat Oberta de Catalunya. Rebran el mateix tracte que les famílies nombroses. En el cas d'una família uniparental amb dos o més fills, l'exempció serà total, mentre que els estudiants de família monoparental amb un fill pagaran el 50%. I en plana d'incendi s'activa el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 30 municipis de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Noguera, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i Terra d'Alta, segons informa Protecció Civil. Recordem que precisament ahir en aquesta zona va haver un incendi que ha afectat unes 50 hectàrees a Sanaüja. Els bombers per ara donen per controlat aquest incendi, tot i que mantenen unes 15 dotacions terrestres a la zona per tal d'executar tasques de vigilància, repassar el perímetre i evitar revifades amb l'entrada de la marina. I passem a parlar de digitalització, ja que Catalunya ha iniciat el desplegament del certificat mèdic de defunció electrònic als centres hospitalaris en el marc de la modernització del registre civil. El nou sistema permet digitalitzar un tràmit que fins ara es feia en paper. El sistema ja està en funcionament i totes les regions sanitàries disposen de, com a mínim, un hospital amb el sistema operatiu. I encara en plana de salut, més d'un milió de persones van donar sang i plasma a Espanya durant el 2025. Segons el Ministeri de Salut, es van superar els 1,6 milions de donacions, imprescindibles per a intervencions quirúrgiques, tractaments oncològics, transplantaments i urgències. Avui, precisament, és el Dia Mundial del Donant de Sang. I parlem en cultura, ja que el Festival de Cinema Català FICCAT premia el documental Operació Hipèrita, la trama civil de la Guerra Química, un treball de TAC12 en coproducció amb La Xarxa, Radio Televisió Espanyola Catalunya i 3CAT. En el mateix festival, també Joel Joan ha rebut el Premi Montserrat Carulla a la Gala de Cloenda de la 18a edició d'aquest festival. En el seu discurs, Joel Joan ha reivindicat tant la identitat com la llengua catalana. Ja en esports, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es corona amb la seva segona Champions de la història per 17-16. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges de les 12, mentre tot lo vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro. Bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa amb més flow de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a...
4: A fer punyetes! ¡Vamos! ¡Tito! Espectacular.
3: Ojo, eh?
4: M'encanta.
3: Quines clavades foto, eh?
4: M'encanta este moment que comença... Hora llarga de desconnexió de tota la setmaneta.
3: Tertulieta.
4: Títers.
3: Mos abracem, mos veem.
4: Mos besem, fem l'heterocuriós.
3: És
4: després,
3: una teràpia, és una teràpia, això.
4: Després comencem a ficar ja el 96.0, Tito, de la freqüència modulada. Antena Caro, quin millor moment que ficar-te a fer punyetes. Un pelota sec, clic-clic, el divany de la nit. Iau, Tito.
3: I ara què?
4: Tito, què?
3: No trobes que hi ha molt d'eco en esta sala?
4: Aquí això, Tito, veigues que sona per aquí?
3: A veure
4: què sona per aquí.
3: No sé, cada vegada hi ha com un eco més gros en esta sala, eh?
4: Tito, aquí la gent està baixant.
3: Cada vegada són menys aquí, eh?
4: Aquí comença la calor i aquí la gent no vol vindre a treballar.
3: Jo no sé si és la calor, no sé el que és, però cada vegada, mira, van despegant i ja està.
4: Tots sabem que no estan per motius superimportants.
3: Sí, bueno, si tenen justificat, doncs... Lo tenen?
4: No ho sé, això és el que m'han contat.
3: No
4: he contrastat informacions, Tita. Però què?
3: Bueno, ara que dies de la calor, com ho portes, eh?
4: Bueno, així.
3: No ho sé, eh?
4: I ara estic intentant a veure si puc manar més i treballar menys. Perquè
3: sí?
4: Sí.
3: Estàs pujant d'escalons com a Antena Caro?
4: Ho estic intentant, Tito.
3: No. Bueno, aquí a Antena Caro estàs pujant molt, però, claro, com se'n van anant, doncs tu vas pujant, no? Cap amunt.
4: Que soc becari, Tito. Aquí
3: ara ets copresident, ja ets copresident del programa, ja.
4: Copresident?
3: Sí, home. Si jo sóc el president per antiguitat, tu jo ja...
4: Vaig començar com a mascota, Tito, jo soc copresident, eh? A Florentinos a mi, saps? Què?
3: Hòstia, com a mascota, aquí.
4: Com està? Tu saps alguna cosa de com està este país, per este país nostre, per aquí?
3: De moment, lo de la calor, eh? Jo trobo que això apreta molt per ser el mes de maig, eh?
4: Massa.
3: Home, massa. Que encara queda el juny. Encara queda tot l'estiu, encara han començat.
4: I després hi ha dues vacances en tot l'estiu.
3: Que se farà llarg per aquestes obres.
4: L'estiu llarg, però les vacances curtes, Tito. I damunt en festes, quasi. Tu pensa que la meitat te'l trobes malament. Després, perquè si en festes...
3: Claro, entre setmana malament, fin de setmana festeta...
4: I xiqueta. Què?
3: Què? De què vols que parléssim avui?
4: Ja ho sé, tothom parla del papa, que si parla en català...
3: Hòstia, el papa. Hòstia, el papa.
4: Què?
3: Què trobes?
4: Que hauria de llegir en Tortosí. Que pago, Déu, què passa? Què?
3: Ara he sentit l'última notícia que sí, que parlarà, que farà la missa a Catalunya en català. Home, doncs és el mínim, no?, que pot fer, si ve en puesto que parli algun idioma.
4: Després de que vos costarà 25 milions d'euros, euros europeus, 25, com els costarà, què, Tito?
3: Hòstia,
4: per a què? Perquè vingui a fotre dos... No sé què deu fer, tira aigua, fiquen un pic, no sé què li diuen fer la...
3: Però 25 milions a Catalunya, 25 milions a Madrid...
4: No, Madrid paguen espècies, estos paguen en gestions, en telecomunicacions... No, mira, locos no i tontos no. No, estos no paguen, estos fan... Aporten, col·laboren, eh? Però bueno, que també està bé, però...
3: Pues que vingui...
4: Què?
3: Que inaugure la Sagrada Família d'una vegada, perquè ve inaugurar la Sagrada Família, no?
4: Bé, la punta...
3: La creu aquella, pues que la inaugure i a veure si ja està sencera i ja podem parlar d'església.
4: Bueno, no, església no, eh? No és una església...
3: Santuària.
4: No sé què és.
3: No ho sé, un temple, un temple.
4: És que no
3: soc...
4: Sí, no soc molt del clero, jo, Tito. Te ho prometo. I... tema mundial, què?
3: Ja està aquí el mundial, eh?
4: Estàs engorilat o no?
3: Bueno, no estic massa al cas, el tema futbol i això. Mira que avui teníem programeta de pilota, avui.
4: Podríem dir que és el primer programa esportiu de fer punyetes, eh?
5: Tenim, avui tenim gran programa.
4: Dos dels grans de
5: roquetes.
4: De roquetes. De grans de dia i llegendes de nit. Tito, són els dos que ven. Espectacular.
5: Després.
4: Una de les associacions més antigues, eh? I que de les que sempre fan en col·laboració de tes bones.
5: De les que sempre estan animant i sempre estan apoyant.
4: Tito,
5: Sort d'ells,
4: si no, veríem per la tele sempre, Tito, però no despeles sempre.
5: Doncs pues ara que parlaves del Mundial, jo l'únic que he sentit dir del Mundial, perquè, clar, me'n vaig cap a tres rames, saps?, més que la futbolística, que si hi haurà una nova pandèmia, que el Mundial l'accelerarà, que mos tornaran a tancar tots, que desastres... Jo he sentit això, veus?
4: Jo del Mundial he sentit que els jugadors sofriran molt per altres temperatures, que serà un partit més lent, és com veure un Getafe-Rayo, saps? Que no té cap sentit, serà els partits així.
5: Sí, aquells que dius, bueno, falta una miqueta de velocitat, no?
4: I tema pandèmia, si em ve un altre, jo el que vull és agafar la malaltia del prompte, anar-me'n i no sofrir més, no ets estat, dos o tres anys tancat a treballar, i tot, jo vull ser dos primers.
5: A mi em va assustar, ara que sóc autònom i això, ara estic patint per les nits. Ara per les nits ja no dormo tan tranquil com abans, saps?
4: Tu vas sentir la notícia? Amazon, 1000 caretes enviar, sí, costa el que costa, però ja.
5: I ara ho tinc aquí al cap, ja, per les nits. Rum.
4: Pues ja n'és això també.
5: Lo que sigui serà, ja ho aparcarem com poguéssim.
4: Ja està, i si tot va malament, és culpa de Pedro Sánchez, tita, ja que està tot pensat.
5: Tu veies aquells que estan a la casita de Bad Bunny i pateixen molt i es preocupen molt de les pandèmies.
4: Anem de cap a caïda, Ha començat el papa i estem ja en Bad Bunny,
5: A veure, ara anem pujant.
4: Benito.
5: Ho has vist o no, tot allò?
4: No, he sentit parlar, Tito, no vull veure. No, és que tinc pesadillades després.
5: Tot ja una goteta a la mà.
4: Bueno, això no tinc cap problema, d'anar
5: a la goteta. Futbolistes, actors, presentadors... Que el ron no falta, sobretot que el ron i la festa no falta. Allí t'hauria de veure tu.
4: No em venia, jo soc molt nerviós, Tito, jo em menejo un munt. Jo s'ho tomo a totes les fotos, Tito, no hi ha cap foto que surti normal.
5: No ho sé, tia, però este paio, jo no ho entenc com pot tindre tant de boom, que en la poca gràcia que té, en la música, 7 concerts a Madrid, Set concerts, omplir 7 concerts d'estos multi a tope que fot.
4: Sí. Com si ho deixo de multi, què? Multi... A full, abarrotau, que diríem aquí, abarrotau.
5: A full, multinivall.
4: Però sí, Tito, sí, 7 concerts i aquí només 2, veus? Tan malament no estem aquí, Tito. Malament no estem.
5: Però Madrid és Madrid.
4: Vinga, hi ha més
5: lliure. Ara Florentino, si surti que és Florentino, diríem.
4: A veure, fes-me. Para. Fes-me Florentino.
5: Ara sortirà.
4: Tito, home. Tinc la pell que gira encara.
5: Madrid és Madrid, i ja està. Madrid és Madrid. Te vas quedar amb un Florentinat, m'agradar.
4: És que l'estic bé. Avui l'hauríem d'invitar, Florentinat.
5: Ahir es va dir que emprenyar, no sé si ho vas veure ahir la nit a l'Hormiguero, que va anar lo que en teoria ha de ficar-se al
4: seu lloc.
5: L'Enric Riquelme, que va dir que té 37 anys i jo m'apareix que en té alguns més, perquè no ho sé, jo el vaig veure el molt... No sé si en té 37 anys.
4: No ho sé, home, l'hoste està cremadet,
5: no el sé, jo el vaig veure meu.
4: Però, Tito, jalen,
5: No, si va fotre allà en la camiseta, no sé si ho vas veure... I firmat que portava el contracte conforme... Era veritat.
4: Si em dius que em portava firmat amb la servilleta, jo em cago de puny,
5: Tito. Sí, i ahir no sé quan ja vaig veure que era mentida. Que Haaland i el seu representant ja han dit que això és mentida. Que
4: I
5: no
4: ahir dijous va anar a Milenio 4, Florentinat. El dijous va anar a Milenio 4, imagina't, paranormal.
5: Però no sé si ho has vist, que el graciós saps què va ser de tot això. Claro, van a este paio a l'Hormiguero, Pablo Motos ja ho va dir, no? Hem convidat també Florentino, però Florentino mos ha dit pues, que té feina i que a l'Hormiguero no li fa falta. Però va dir que anava veient com anava el programa i diu, hosti, jo queria fer alguna cosa, saps? I va dir que fotre una llamadeta d'última hora,
4: no.
5: Se va acabar l'Hormiguero i el primer anunci d'Antena 3 va sortir Mourinho a la pantalla, allí tot en gran, en la camiseta del Madrid, i l'únic que diria l'anunci era sí.
4: Però anunci? No, pensé, home.
5: Sí, i després ficava, vota a Florentino, eleccions del Real Madrid. Increïble. Allò es va dir que és una llamada d'última hora, fica això ja.
4: Això també en parlarem després.
5: També he sentit dir que aquell anunci estava fet en la IA, que no era Mourinho, que també que no ho havia dit ell.
4: Bueno, això també té una tertúlia, això de la IA. Aquí tothom fa el que vol, igual que l'Atlético de Madrid, que ens van fotre a tots vestits de lladres, de l'Atlético, tots vestits com si s'haguessin escapat de la presó, la sabreta de l'Atlético, a Pedri...
5: Ara es veu que es ficarà a sèrio tot això de la IA, també, perquè ja se n'estan anant de mare, Que si els avatars estos que suplanten identitats, que et fan dir el que volen... estafes, bueno. Ara m'apareix que hi entra una llei que ho mania, regularan, mania. Perquè ja seria hora.
4: Veus, Pedro Sánchez, pobret, tant que el critiquen, encara mos farà una llei perquè no mos faguen... La...
5: Com aguantes, tu, home?
4: Perquè té dos o tres llibres de...
5: Com aguantes, tu, home, el govern?
4: Tito, perquè ell no sap res, Tito.
5: No sap res.
4: No sap res, que és cego, com penses que ha arribat a ser un ignorant? Només pots arribar a ser president d'Espanya ser un ignorant, Tito. No tira,
5: tira. Els seus voltants només n'hi van passant. Desastre, desastre, desastre.
4: Presuntament, yeah, que vos fotran tancada la ràdio, Tito. Tot és presuntament, eh?
5: Bueno, n'hi han de presuntos i m'apareix que ja n'hi ha,
4: no,
5: ha...
4: No, no, no, tots són presuntos.
5: N'hi han de tots.
4: Però presuntament, eh?
5: Però n'hi han uns quants de presuntos, eh? Quan n'hi han tants, quan n'hi han tants...
4: Problemes, Tito. Un far de treballar que mos fotem perquè paguéssim coca i putes els polítics que no foten el valor l'aigua, eh, Tito?
5: Que haurem de censurar aquestes paraules també, eh?
4: Senyores que fumen i mitjà blanc. Algun Déu, Tito. Pues bé,
5: bueno, què? Jo ja tinc ganes d'entrar, perquè avui el tema serà bo, avui de l'entrevista, eh? Tenim moltes coses que parlar, jo m'apareix que ja aniria ja directament, sí, ja en busca d'ells.
4: Pues,
5: sí. Però abans ja ho saps.
4: Abans, però no, no, no. Lo bo d'avui és que per fi un oient mos ha fet una petició, Tito.
5: Què dius ara?
4: Sí.
5: Què dius? Espera.
4: Bravo.
5: Home, això s'ha de celebrar, que això és novetat.
4: Potser tenim problemes perquè igual tenim d'influències, però ho ha demanat ella, tinc la prova del WhatsApp i tot, mon germà.
5: Ah, sí, tenim proves i tot, així.
4: Mon germà, tranquil·la, la fiscalia i la UCO i tots aquests que no m'investiguen, que tot ha sigut que ell m'ha dit. Vull que em fiquéssiu esta cançoneta, Tito.
5: Anem a ficar-la, va. Ja la tinc preparada.
4: La tens preparada?
5: I després la comentem, a veure.
4: Vamos, Tito.
5: A veure si té bon gust o què.
4: Mon germà, Samuel del Valle. Bueno, mon germà, sí, Samuel del Valle, no, mon germà no.
5: Samuel del Valle. A veure si té bon gust, vinga, va.
4: A veure, Tito.

0: Ui,
1: vamos, Tito.
2: Pues té un rotllet.
1: Què?
2: Té un rotllet així guapo, no?
1: Pensa que diries que és l'últim que edifica amb la cançó que demana.
2: A mi no, trobo que l'han encertat, sí. Tenia un rotllet.
1: Vinga, va.
2: Per a l'estiu, així.
1: Allos, que m'estic fent gran.
2: Una terrasseta, la musiqueta, sí. Pim-pam, pim-pam.
1: Un clink-clink.
2: Un clink-clink.
1: No te n'oblides mai, el clink-clink, Tito.
2: Tu sempre estàs en un clink-clink.
1: Sí.
2: Jo sempre me'l deixo, tu sempre estàs...
1: Tinc un problema que algun dia intentaré solucionar, però, Tito, ara no mos fiquéssim en pequeñeces. Què?
2: Què? Entrem ja al tema d'avui?
1: Va, Tito, fot-li.
2: Fotem a l'entrevista ja?
1: Fot-li l'entrevista, va.
2: Vinga, va. Pues sí, Calo, avui tenim el programa una mica tenyit de blaugrana. Però una mica.
1: Se nos va el cartó, Tito.
2: Tranquil·litat, que si sou del Madrid també podeu quedar-vos. No tanqueu la ràdio encara, eh? També vos podeu quedar. Ens visiten dos veïns de casa, dos persones ben conegudes per aquí i que venen representant la penya barcelonista Montcaro de Roquetes.
1: Bravo! Tito, aplaudiment! Tito, aplaudiment!
2: Tenim els estudis el seu president,
1: vamos,
2: el senyor Ramon Pardo,
1: molt honorable,
2: i el membre de la Junta, Alberto García. Amb ells parlarem de futbol, de penyes, de viatges, d'activitats i de tot allò que es pugui explicar. Vale? I del que no es pugui explicar, ja veurem si els ho traiem igual. Ramon i Alberto, gràcies per haver vingut. Sigueu molt benvinguts a fer punyetes!
1: Vamos!
2: Bona nit!
1: Bona tarda. Bona nit. Tito, espera, que tinc que fer el primer que faig quan vaig a la penya. El primer que faig a la penya és això. Vale, ara em sento còmode ja. Molt
2: bones,
1: molt honorable Ramon. Alberto.
3: Bona tarda.
1: Benito per a la gent de la ciutat de Roquetes.
2: És Benito?
1: Benito per la ciutat de Roquetes.
2: Quan he dit el nom oficial, Alberto, que dius...
1: Han vingut els dos, Alberto i Benito, els dos. Bones, què?
3: Bona tarda.
1: Esteu preparats?
3: Estem preparats.
2: Sí. Bueno, hem de dir la gent que no ho veuen. Després ja ho veuran a la foto, però hem de dir que tots en la camiseta aquí del Barça, que mos han portat les camisetes de la penya.
1: I m'han encertat la talla i tot.
2: A un l'he encertat, a l'altre l'he ajustat.
1: Li falta una X. Bueno, va, qui dispara primer? Expliqueu-mos com va començar esta aventura.
3: Pues bueno, això va començar després de guanyar la Copa d'Europa, de la primera, del Barça. Uns jovenelos que anàvem por ahí de festa van voler fer una penya a Roquetes. La majoria érem de l'Arrabal, o sigui que tot se va muntar pels bars de l'Arrabal, però van voler que sigués de Roquetes.
1: Molt bé.
3: I llavors pues, vam agarrar i vam intentar buscar gent, socis, ja de cop, vull dir, abans de muntar la penya ja volíem aquí, un munt de socis.
1: Aquí,
3: ja.
1: Aquí una estructura
3: fàcil. Home, claro, que tinguéssim ja una base, i quan teníem la base, pues, vam començar a fer els papers, i a muntar la inauguració, i parlar a l'Ajuntament, i molt bé, vam fer l'escut, el senyor Joan Ologaray,
1: hòstia,
3: va fer l'escut de la penya, I així vam arrencar.
1: Que tinc entès que potser ahir va ser el vostre aniversari?
3: El dijous?
1: Sí. 32 anyets. Hòstia! 32 anyets, saps, Tito? Uns xicuelos, va soltar un noi huevos.
2: A que no n'hi han? Pam!
3: Així va ser.
1: Així va ser.
3: Més o menys va ser així.
1: I a partir d'aquí què?
3: A partir d'aquí endavant. Actualment som 300 socis.
1: 300 socis? Molt bé,
3: I molt bé, anem molt bé en totes les penyes, fent els viatges a Barcelona. Ja ho saps tu.
1: Sí, ja ho sé. Algú me deixeu vindre allà callar?
2: Algun, no pots anar molt tampoc.
1: Ja,
2: és que som...
1: Tots sabeu que sóc una miqueta pesat, la gent vol dormir...
2: Vius lo partit a dins del camp intensament, a punt de l'expulsió...
3: Bueno, sempre acabes en targeta groga.
1: Sí. En això, per no que reascensió, les vaig jugar. Perquè després tinc una cançoneta que ja la cantaré, que és molt... crec que està molt bé. I tu, Alberto, què? Tu quan te vas unir a aquesta aventura? Doncs
4: pues jo crec que em vaig unir sobre l'any 2006.
1: 2006?
0: A la segona Champions, bé.
1: A la segona Champions. Sí,
0: correctament.
1: Molt bé. Cada Champions recomanem gent, eh?
3: Bueno, se va unir bastanta gent en aquesta Champions.
1: A la segona Champions.
3: Álvaro, Sergi, que encara estan natros.
1: Molt bé.
3: Se van unir bastanta gent, hem anat... hem anat canviant de gent, el que passa és que de presidents no.
1: No, perquè els socis fundadors, perquè diria aquells 2, 4, 6 que van dir este no hay huevos.
3: Home, això va començar pues, Joan Enric, que va ser el nostre primer president.
1: Grande, eh?
3: Llavors estaven els germans José Antonio i Enric, que era...
1: Hòstia, també hauria sigut important, també ho haguéssim xalat.
3: Vam agafar José Luis Hueche, de secretari, que tampoc no està en nosaltres ja, que és el que ens va portar tots els papers, perquè nosaltres en 20 i tants anys, imagina't, no sabíem de què anàvem.
1: I que no havia xat GPT ni res
3: no, no hi havia res, llavors vam haver d'agarrar algú en...
2: Una mica d'estudis i una mica d'informació, no?
3: Molt bé. Després estava jo, Lluïset, Lluís Rodríguez,
1: vamos.
3: Sergi, Aznar...
1: Tots formats a la masia, tots formats a la masia.
2: Valla alineació, eh?
1: Jo tinc la pell de gallina, eh? La pell de gallina.
3: Estava Francisco Javier Casanovas, un germà de Raulet.
1: Vamos.
3: Casil. Joaquim Miralles.
1: Vamos, hosti,
2: Ximo Bayo.
3: I Pasqual, Pitar, que encara estan nosaltres.
1: Pasqual.
3: Entens? Estos vam ser els 10 primers que vam... La primera junta de la penya.
2: Valla 11, eh?
1: Clar, que això que agafes, dius, hòstia, bon, anem a l'Ajuntament a veure què s'ha de fer, perquè aquella època que fes, bon, anem a l'Ajuntament...
3: Bueno, el primer que vam fer va ser trucar al Barça, bueno, enviar els papers al Barça, clar.
1: Ah, senyor Núñez, en aquella època?
3: En aquella època, sí.
1: Si no em costa un duro i voleu fer una penya... Ja.
2: Socis?
3: Els socis no se'l pot enganar.
1: Vull fer un sàndwich?
3: Sàndwich? Diu, no, que no estic.
2: En aquella època, quan la vau fundar, també hi havia tantes penyes com ara? O no eren tantes?
3: No, va ser un boom. Aquella època va ser un boom. La primera Copa d'Europa del Barça va ser un boom de penyes i de tot. Perquè nosaltres que estem dins l'agrupació de penyes, a partir de nosaltres, diguéssim, quan fem aniversaris, vull dir... Hi ha molta gent, per exemple, quan van fer nosaltres el 25, doncs van haver diverses...
1: El 2017 va ser, no? 2019.
2: Sí, és que és trist, però és així, eh?
1: Jo vaig estar...
2: Quan hi ha victòries, hi ha Champions, sí, sí. Hi ha lligues, doncs sí. Pues, els seguidors augmenten.
3: Sempre.
2: Els penyistes i tot.
1: És veritat, sí.
2: I se'n van cap aquí, hi ha un sector que se'n van cap aquí, se'n van cap allà...
1: Hi ha una penya, la de Xarta, que crec que no està, que també es va formar, sí. Quan el Triplet, o sí. De Goris Enrique, fa tot això també. Però veus,
3: sí,
1: això?
3: Però és que portar una penya no és tan fàcil, tampoc.
1: No,
3: perquè
1: no,
3: sempre has de tindre algú que estigui davant fent-ho tot. Perquè hi ha moltes coses que fer.
1: No és dir,
3: has de tindre un equip que estigui amb tu, t'ajudi.
1: I més una penya com vosaltres, que segons tinc entès, també són molt participatius en festes,
3: sí,
1: sobre
3: tot, de
1: que a les festes roquetes.
3: Mira, lo demà dissabte,
1: sí?
3: Fem la presentació de les pubilles.
1: Molt bé.
3: I tenim 3 pubilles grans i un hereu.
1: Molt bé, tita, aplaudir, tita! 3 pubilles.
2: Déu-n'hi-do.
1: Increïble. Perquè normalment ara com ja no tenen crios ni són, n'hi ha un fart per a trobar pobilles, 3 matres.
3: Ja, home, claro. El triplet.
2: Però, tots volen, veus el que diem? Totes volen anar i se pugui al Barça, que estem de moda una altra vegada. Estem de moda.
1: Molt bé.
3: I sortirem a l'ofrena, participarem en lo guinyot de festes.
1: El guinyot fa anys, també.
3: Enguany lo farem en dissabte, com l'any passat. Perquè l'any passat se va anul·lar el dimarts pel foc de Paús.
1: Sí, que és veritat.
3: Sí. El van fer en dissabte i mos va anar molt bé.
1: Sí.
3: I el farem, tornarem a fer-lo en dissabte, la gent.
1: Jo crec que és una molt bona idea.
2: En dissabte sí, però... la gent sempre té més ganes.
3: No, perquè el dimarts és el dia del sopar de la cabra.
1: Sí.
3: I llavors era problemàtic, perquè sempre s'acaba a les 8 i pico.
2: I s'ajuntaven coses.
3: S'ajuntaven coses i gent que se'n volia anar, clar, és complicat. I el dissabte, com ja no fan res...
1: Ostres, el dissabte, com a molt corre focs, no? És el primer dissabte o el segon?
3: El segon
1: dissabte.
3: Sí, no, fan les paelles allà a l'Hort de Cruells.
1: Molt bé.
3: Les colles, diguéssim, i bueno.
1: I el guinyot no feu, vosaltres?
3: allà baix,
1: allà baix,
3: allà
1: baix, allà baix també. Molt bé.
3: Bueno, si fa bo, el farem davant del bar, del
1: molt bé,
3: bar. Baix dels arbres.
1: Que millor ubicació per estar allí a la sombreta, els abuelos, tillans, això no es pot fer.
2: Calor, en lo clink-clink.
1: En lo clink-clink. Però jo, de tarda, si es ve cervesetes...
2: Que és igual, clink-clink.
1: Home, a partir de semi, sí, eh? Si arriba la semi del Guinyot, ja comença el clink-clink, que ja veus que t'entra...
2: Llavors ja canvies, no? Home, canvies de color al got, no?
1: És el nèctar de la sabidoria, comences ja a veure les jugades claríssimes. Per exemple, l'acte del Guinyot és un dels que més m'agrada i no he pogut vindre mai a Roquetes, a part perquè no tinc cap amic que vulgui jugar amb mi, perquè sempre eren dimarts, sempre eren dimarts. I aprofitant, vull fer un missatge si algun amic vol ser amic meu.
2: Home, doncs d'aquí ho pots dir, a veure, si surt algú.
1: Sí, no?
4: I a guai pots vindre.
2: És bona persona, li agrada fer clinc-clinc, jugar bé les cartes, se veu, doncs, bueno, ets un bon partit.
1: Sol cantar i tot.
2: Sols guanyar, també, sols arribar lluny.
1: Sí, soc bicampió de la Rama de Cristo, eh?
2: Mira, doncs,
1: soc bicampió, eh? Bicampió. No, tothom ho pot dir. Mira, 2010 i 2015, eh? L'any del segon triplet del Barça.
3: I qui era la teva parella?
1: Albertini.
2: Hombre, otro fenomeno. Mira, ara...
3: Està desaparegut, eh?
1: Sí,
2: ara has
1: penso
2: nombrat,
1: dir que no tinc amic ja.
2: Ara has nombrat una persona i m'ha vingut al cap relacionat amb el Barça, la final aquella que vam anar a València, tu... Jo i Albertini, eh, Calú.
3: En entrades de la penya?
2: En entrades de la penya.
1: Quin dia veure el sorteig, eh, i mos va tocar els tres, de puta mare.
2: Quin dia, quin encert. Quin dia llarg. Quin dia llarg aquell, eh. Va ser intenso, eh.
1: Menos mal que quasi no me'n recordo de res.
2: Va ser...
1: Espectacular, tio.
2: El primer tempet. Al camp, lo partit? Lo partit lo vam veure en ressaca, ja.
1: Sí, sí.
2: L'ho partit en ressaca, ja.
1: I anar a buscar l'autobús agonitzant, demanant aigua per totes les finestres.
2: Vam arribar a casa del viatge d'autobús, ja mos havia passat tot, la ressaca i tot, ja estàvem bé.
4: Això va ser l'any 2009.
1: 2009.
4: Ai, correcte.
3: Va anar del Joanito, no?
1: També el 2009.
3: Va anar del Joanito a passar la ressaca, no?
2: De Tortosa. De Tortosa a València, no sé quantes vegades van fer parar l'autocar a pixar.
1: Per favor.
2: Només t'he dit que això.
1: Ara, a partir d'aquí dia, em sembla que fiquen bany i tot. Això és una altra. Tots els partits del Barça surten a l'autobús des de les Tortoses.
3: Tots. Bueno, no, sempre no és de Tortosa, però... O de Tortosa o de l'intercanviador de l'aldea. Depèn dels autobusos que es fan.
1: Podríem dir que la
3: però enguany, el 90% han sortit de Tortosa.
1: Podríem dir que la gent de les Terres de l'Ebre és d'omplir autobusos tots els partits
3: sí,
1: del Barça.
3: Sí, normalment dos o tres autobusos se fan
1: en
3: l'agrupació de penyes.
1: Guapo, espectacular.
3: Dies de quatre, també. Sí, sí.
1: Increïble. I ja, almenys un, normalment, surt d'aquí baix.
3: Sí, raro és un, sempre són mínim dos.
1: Molt bé, molt bé, perquè ara ja que estem, si algú es volgués fer soci de la penya de Montcaro...
3: Bueno, intentar pues, trobar-me a mi o vale. Parlar al bar de Joanito, a la Rabaleta, al bar de la plaça, allà hi ha fulles, i al bar de la Lira també podem passar i dir-li a Conrado.
1: Que serien les dues sedes.
3: De moment sí, perquè ara estem pendents de que l'Ajuntament mos... No sé, dius que un...
1: Estem fent alguna reclamacioneta, aprofitem bueno, també les ondes de la FM per a fer una reclamació a l'Ajuntament. Algú que té feina a l'Ajuntament que està tothom
3: bueno,
1: fotent reclamació.
3: M'han dit que és possible que
1: és possible.
3: De cara a setembre, octubre, tinguéssim alguna
1: cosa. Del 2020-30, a veure com estaven simples.
3: Sembla que serà en guany.
2: Tots els programes estan nombrats a l'Ajuntament.
1: L'Ajuntament, sempre s'ha de fer.
3: Calo que hi ha eleccions.
1: Hi ha eleccions. Ah! Déu, espera que se m'acaba de ficar la pell de gallina, tito. Què puc demanar?
2: Vale,
1: deixa'm pensar. Espectacular.
3: Pues sí.
1: Llavors, fem els socis... Que és la quota que...
3: Home, la quota de soci d'un són 17 euros que entra al carnet.
1: Molt bé, carnet de penyista.
3: Després està lo de parella que són 29 euros i llavors està lo familiar són 30 euros més 2 euros per carnet de penyista que sí, són 4, 6...
2: No, res, val la pena.
3: Se poden apuntar a los que siguen a la família.
1: Tinc entès que el carnet de penyista també te fa com a...
3: Sí, tens descomptes.
1: Però i a part que si mai volguessis ser del Barça, tu ja demostraries que has estat...
3: Sí, però això cada un s'ha de fer... S'ho ha de fer a la web del Barça.
1: A la web del Barça.
3: Però, bueno, jo els accepto.
1: Vale, perfecte.
3: Cap problema.
1: pot anar al camp de futbol en descompte, en l'autobús de...
3: a la botiga del Barça.
1: És una passada anar a l'autobús, eh? El deu sentar el dia que va calo, que és...
2: El dia que et veuen entrar tu per la porta, diuen, no, perquè he vingut avui.
1: Ja és que ara em deixen anar de dia. Deixen anar de dia i ara, la gent vol dormir.
2: I ara que me'n vaig enterar, que ara estan oberts els lavabos de l'autocar, que quan anàvem nosaltres no estaven oberts i allò era un petit.
1: I no cal...
2: Ara deus disfrutar, no, el lavabo obert.
1: No cal ficar-ho tot dins, eh? 50% sobre. No cal, no som molt exigents.
2: A veure, però patirem, eh? Patirem.
1: Un dia que quasi faig una fimosis, eh? Intentant pixar dins una llauna, i tot. I és quasi tot, eh? Si fes la fimosis, m'hi quedo quasi sense, eh? No para contes.
2: Bueno, ara que hem parlat de roquetes, d'això, també podríem parlar una miqueta de tertúlia del Barça i la temporada i del Madrid, que comentàvem abans, les eleccions, no? Podríem fer una miqueta de tertulieta d'esta general.
1: Per ells, les eleccions de Font i Guardiola van aparèixer, jo què sé...
3: Guardiola,
1: la porta, vull dir. Perdoneu-me, és que és de nit. Les eleccions de la porta...
3: Clinc-clinc.
1: Les eleccions de la porta i Font van ser, jo què sé... Comparant-se a l'espectacle.
2: Ara que estan els nostres convidats, us ho preguntarem. Què opineu?
3: De...
2: Florentino una altra vegada, segur?
3: Sí.
2: El senyor este que nombrem abans, el senyor Riquelme, que vol fer desaparèixer el Barcelona del mapa, ha dit?
3: No, jo per mi que es queda Florentino.
4: Jo també.
3: Sí,
4: jo opino el mateix.
2: Dóna més joc.
3: No, vol vendre el club, ja n'ha tornat.
1: Sí. No, que és tot, ho fa tot pel soci. No ho heu sentit, que ho fa tot pel soci. No l'escolteu, pobre.
3: 100.000 euros cada soci, 100.000 euros cada soci. Què faries tu, si fos soci?
1: Vender. Tanca, claro.
2: Esta gente no me escucha, no me escucha esta
1: gente. Y se volan de la vez.
3: I Bad Bunny, 7 concerts, i el Bernabéu ni el d'està.
1: Modificarà la norma, diu, la norma perquè pugui fer concerts.
4: La Ayuso.
1: La Ayuso, no, l'alcaldia crec que és.
3: No, la Ayuso
1: és.
3: Això diuen. Però bueno, ara d'aquí 4 dies anirà algú a aixecar una copa i el Bernabéu.
1: Sí, no? Sí. No, jo no aniré, eh? Jo...
2: Qui anirà?
3: El papa.
2: Hòstia,
1: és de
2: l'Ipi. A Bernabéu va, el papa?
3: Sí.
1: Este és de vi, eh? Jo sé que és de vi. Ni cervesa ni guata, ell és més del vi, que és la sang de Déu.
3: És l'únic que aixecarà una copa guanya el Bernabéu.
2: Hòstia, que el Bernabéu, el papa, eh?
1: Sí, va celebrar el Nada Plete, oco, eh? Va vindre el papa, va ser una
2: guada plena. Fer la creu allí.
1: La ratlla i la creu.
2: Perquè, clar, no han llegut victòries, no han llegut títols, doncs, que ha de fer la creu, però, ha de fer alguna cosa allí, no? Perquè
4: però hi ha diners.
1: Sí, no.
4: A fer-lo vindre, home, claro.
1: Poco, que, claro, pagant natros i tot. A treballar! Home, però lo increïble és que tingui collons de que li modifiquen la normativa. Bueno, modifiquen. Comptaran com aquells concerts són, com a d'interès general, sí. D'este...
3: Ja veurem.
1: Ja veurem. O que els veïns són tots
3: per això
1: de...
3: Per els veïns ja
1: han dit que... Segur que l'abogat per metro quadrat allí va que trina, eh? Tota aquella barri de...
3: Aquella zona no és
1: Chamartín, de... Chamartín, sí. Ho he dit, eh?
3: No és de pendejos.
1: No.
2: Ex, deixem anar al Madrid i parlem de...
3: Del Barça.
2: Parlem del Barça.
1: Correcte,
2: que tenim molt que parlar, eh? Que han guanyat la Lliga, han guanyat la Supercopa, home.
3: Sí.
2: Parlem del Barça.
3: Què? Molt bé.
2: Del Barça present i del Barça futur. A veure què m'ho espera.
1: Tito, fot la cançó de la secció de Calo, que tinc un munt de preguntes d'estes i llevo a fotre la secció de Calo, Tito.
2: Ja vols tirar la secció?
1: Sí, fot la secció.
2: Però si m'agarres en imprevist.
1: És que si comença a fer preguntes d'estes, me fot la secció a prendre pel cul, Tito.
2: Va, tirem la secció.
1: Sí, la secció de Calo. Calo!
2: Amb cremat los micros, no. Mira, li veig sortir fum i tot,
1: I que em sangren, si em trec los auriculars, me sangren.
2: I mira que la setmana passada, Paco, separeus, quan crideu, separeus, no hi ha manera.
1: A mi no em manen, no, Paco. Comencem a la secció de Calo improvisant, perquè com veig que Tito està disposat a rebentar-me la secció. Començarem a fer unes preguntes per a mullar-nos, No és una ronda flash, no. Ara mateix, veient com està Luis Enrique, que acaba de guanyar 2 Champions, faríeu canvi Flick per Luis Enrique o us quedeu a Flick?
3: Jo em quedo amb Flick.
1: Jo també. Molt bé, jo pensava que dubtaríeu, una miqueta.
3: No.
1: Pensava que està molt a full,
3: Jo penso que Luis Enrique ho faria bé, però estem molt bé.
1: Sí, no, ara estem molt clar,
4: I a part va tindre el seu moment al Barça, també.
1: Per què va marxar?
3: perquè va voler.
1: No va ser culpa de Novita, també estava Messi, havia de ser dureta, jo, eh?
3: Bueno,
1: cuidava també, eh?
3: Ell té les seues coses, fa les seues èpoques, a cada puesto i ja està.
1: Ha ressuscitat a Dembélé, eh?
4: Bueno, i també ha ressuscitat la marxa de Mbappé.
1: També podria ser.
3: Ah, bé,
1: jo després de veure lo de este de com si lo del lateral esquerre, merda. Joao
2: Cancelo.
1: Jo igual resultaria també flic hasta Joao Félix, eh? I ara ve Joao Félix aquí, ojo, que en Cancelo.
2: Fixa-l'entra.
1: Sembla que està marcant gols com a xurros allí a
3: Aràbia.
1: A la Lliga Todopoderosa d'Aràbia.
3: I Cristiano també fa gols allí.
1: A full. Qui creieu que acabarà fitxant? Qui creieu que acabarà fitxant de delanter el Barça? Kane? Haaland? Morici? O el de l'Atlético, Julián Álvarez?
3: Si poden, Julián, si poden.
1: Creieu, però...
4: Jo crec que té més números Julián Álvarez.
3: Morici, perquè Morici ja està fitxant, no sé,
1: sí?
3: No sé qui l'ha fitxat, però sí, sí? El baixar a segona divisió.
1: 10 quilos valia només, eh? Segon màxim golejador de la Lliga, eh?
3: Sembla que ja l'ha fitxat algú, no, sí. No sé. No
2: perquè este que ha fitxat nou el Barça, no és davanter també?
1: No, és
2: extrem. Sí, sí, és extrem?
4: El Gordon.
1: Sí. Gordon.
2: Este fa bona pinta, eh?
3: Bueno, este corre molt.
1: Sí, jo el tenia supercontrolat.
3: De moment corre molt.
2: No el coneixi, eh?
1: No, bé, jo què sé, jo soc germà, aquell que corre també, en Flash.
3: No va vindre al Camp Nou a veure el Newcastle.
1: No, vaig anar al Rayo, saps?
3: Va ser l'únic que va fer gol al Camp Nou. No,
1: sí, i a l'anada també va fer molts dos gols, sí. Crec, eh? I segur que corre un muntita. Corres de covards, m'explicaràs.
2: Bueno, ja veurem.
1: Vale.
3: Tira.
1: Tema mundial.
3: Buf.
1: Preferiríeu que la selecció espanyola hagués agafat 8 del Madrid o 8 del Barça? Creieu que el Madrid ha tingut més sort perquè tingui menys jugadors seleccionables? Preferiríeu que el Barça no tingués cap jugador seleccionable?
4: És que, bueno, el Madrid és jugador seleccionable, per la selecció espanyola no té ni un.
1: Però preferiria...
4: Bueno, el Milhouse este que van fitxar.
1: El Milhouse este.
4: que van fitxar, que no serveix per res.
3: I volen que vagi Carvajal a retirar-se.
2: Això hem comentat poc, però, Telita, això que el Madrid no porti cap... Bueno, no porti què, que no es faci...
3: Aquí de portar.
4: Mira els 11 que han llegut del Madrid tota
2: ja,
4: la temporada.
2: Ja ho sé, però que vull dir que és una notícia també.
1: Escandalosa. Que
2: el Barça que han sigut, xat, 8.
1: Vuit.
2: I el Madrid 0.
3: Perquè Fermín s'ha lesionat.

0: pagaven res si es lesionaven, ara ja paguen algo, que és l'únic que pot passar, que se lesionen, que vinguen fets pols.
1: Qui va ser, Pedri?
2: No.
1: Quan la pandèmia, sí, això, sí, que va haver Mundial i Olimpiades.
3: O Eurocopa, Eurocopa podia ser. Eurocopa,
1: Eurocopa i Olimpiades, correcte. I va, se va jugar la temporada.
0: Arriba a fet pols.
1: Se va passar lesionat.
3: Podríem fer una miqueta de sort que Frenk i l'Araujo se facin un bon Mundial i vos vulguin comprar. Podríem coses més d'estes.
1: Podria passar.
4: Però no sé si passarà.
0: No, Frenk no el vol vendre a
1: De
0: Jong.
2: La Frunji o algo le està fent bé el trastat.
0: Bueno, si se va De Jong, ve Bernardo Silva.
3: La següent pregunta era: creieu que fa falta Bernardo Silva?
0: Si no se'n va ningú, no.
3: Però
0: penso.
3: Si
0: ha de marxar algú.
4: Però quants anys té, esto, home?
0: 31 o 32.
4: 31 o 32, o més?
0: Sí, sí.
4: Ah, pensava que anava ja als 36.
0: No, no.
4: O sigui que no va cap als 36.
0: No, sembla que en té 32.
3: Chica de los tuits, chica de los tuits, vegues? Chica de los tuits.
4: Ara buscarem i ho confirmarem.
3: Perquè, i si a fotre minuts als joves com Bernal, com a Olmo, Fermín...
1: Això no es pot tocar, collons.
3: Ja, però Bernardo jugarà en lloc de...
0: 31.
3: Gràcies, chica de los tuits. 31, ai, 31. Fotre minuts a... No?
0: Marc Bernal no se n'anirà.
1: No pot marxar.
0: Bueno, si vol marxar, marxarà ell. No, lo Barça se'l queda. Després hi ha diversos jugadors.
3: Caçador.
0: Segur que marxarà.
3: Preu de Caçador, per qual
0: vendries tu? Estan dient que el compren per 20-30.
3: Que com a mínim acceptaran 20.
0: 20-30.
3: Això vol dir que
0: és un jugador suplent.
4: Si com a mínim acceptaran 20, lo vendran per 15.
3: I dos entrades de
4: Bad
3: Bunny. Dos entrades de Bad Bunny.
4: Sempre anem per baix. No sé com el Barça sempre va per baix.
1: Mentre després lo recompressin per 50.
0: Després de xavalets de baix que els emportarà a la pretemporada, que també els li agradarà. Johnny, no sé, hi ha diversos.
3: Va, veient el final de temporada que ha fet Ansu Fati.
0: Anxu.
1: Ansu Fati.
4: L'ha fet bona?
3: El final de temporada, sí.
4: I és del Barça encara?
3: Sí. Tenia opció de compra, per 11 quilos.
1: I la volen efectuar.
3: Però estan dient que si ara és poc, 11 milions. El Barça està dient que el final de temporada que ha fet...
4: Però Ansu Fati té lloc al Barça actual?
0: No.
4: Va, doncs així.
3: Doncs la bona pregunta als invitats.
4: Ah, vale.
3: És... Jo faria un moltes gràcies.
0: No, que el contracte era claret. Vull dir, si el Mónaco el vol, paga 11 quilos i ja està.
1: 11 quilos i llibrem.
0: Que pensa que li pagàvem la meitat de la fitxa al Barça. O sigui, el Mónaco tenia en Sufati i damunt la meitat de la fitxa la paga el Barça.
3: Però el Barça, segons...
0: Allibera un munt de diners de salari i té 11 milions d'un jugador que no el fa...
3: Però està intentant incloure, segons he sentit, que intentant incloure com una part de futura venda i coses d'aquestes.
0: Això és possible.
3: Ara està intentant negociar, però això estava allargat, però
0: pacar
3: al Mónaco.
0: Però si el Mónaco diu 11 quilos i me'l quedo. I ja està. Tot lo de més...
3: I moltes gràcies.
0: I aquí estàs.
3: Sí, no? O quan? No em sap greu, però és així mateix.
0: Bueno, era una gran figura i les lesions...
1: La lesió que va tindre, doncs la va marcar.
0: No, la que va tindre i després va recaure i va tindre una altra.
4: Doncs bueno, a vegades el cos tampoc no acompanya.
3: El cervell, l'estat anímic també...
0: El cervell, sobretot. Sobretot el cervell.
3: Que m'ho diguin a mi.
4: Veus, a Calu l'acompanyar el cos, però el cervell no l'acaba d'acompanyar.
3: I baix d'este cos supermusculós hi ha una persona supersensible, tu ho saps. Perfecte.
4: Ara, és igual. La va contar una, però és igual.
0: Ara ja
4: has començat, no?
1: Ja no estem en hora d'infantil. Molla.
4: No, dic, li volia mollar en algun moment del programa, però ja mollaré ara que dic que és sensible i tot això. El diumenge me'l vaig trobar que venia de comunió per la tarda, ja tardet. Aquí d'esquena, mira si el conec, que dic, Calu, animadet.
3: Bueno, estàs limitadet bastant.
4: Anava sensible, limitadet i animadet.
3: Super Saiyan de manual, tio. Era una comunió.
4: Però ojo, que jo d'esquena anava en la parella i li vaig dir, sense voler ni res, d'esquena caminant, dic, ui, Calu animadet.
3: Va sentir l'alcohol, d'esquena va sentir l'alcohol. Vale, continuem, vull dir. Tema futbol femení, què?
0: A mi m'agrada, jo vaig a veure partits del Barça femení.
4: Ojo, el Barça femení, ojo.
3: Però creieu que algun dia arribarà
0: Saps què passa? El futbol femení a Espanya

0: està fatal. Llavors, com que està fatal el futbol femení a Espanya, venen a comprar les jugadores del Barça i se'n van a Anglaterra, que hi ha bastant més equips, molta més competició, a Anglaterra i França i Alemanya.
1: I Mèxic crec que també invertís bastant en...
0: Mèxic sí, però per anar a Mèxic se ho pensen més.
1: Però...
0: Se queda més per aquí, per Europa. Creia... Llavors los paguen molt més sou, perquè el Barça totes són de la cantera, la majoria.
1: Sí.
0: Llavors el sou és limitat. I venen allí, perquè allí, per exemple, el Paris Saint-Germain és el mateix, el jeque este paga. A l'Olímpic de Lyon també ho té una...
1: El City crec que ha guanyat la lliga anglesa també, de dones. Sí, però creieu que algun dia s'ho creuran i realment apostaran i ficaran diners...
0: A Espanya no.
1: No.
2: Mentre els altres equips no pugin a un nivell.
1: Aquí està. Però clar, això és
2: una lliga d'un,
3: si fos,
2: bàsicament.
3: Si fos el Madrid femení, igual seria una altra cosa.
0: Però és que el Madrid...
3: Pujaria tot més ràpid.
0: El Madrid femení li fa falta molt per arribar...
3: Ja, però, claro, està un altre...
0: No per res, perquè no té cantera, no té res, no té res. Ha fet un equip de fitxatges, fitxar. Ah. I
3: el Barça cantera.
0: El Barça cantera. A part dels que han ara, se n'aniran Alexia, se'n va Mapi, sortirà un altre...
3: Però se'n van bàsicament no per anar a un equip millor, perquè no aniran a un equip millor, se'n van per fer 4 duros.
0: Per millorar elles econòmicament.
2: I potser hi ha més competitivitat a les altres lligues.
0: I per competitivitat, claro.
1: Aquí està.
0: Claro, no és el mateix en Anglaterra i tens l'Arsenal, el Chelsea, el Manchester City, tens allà una sèrie d'equips que hi ha competició aquí el dia que jugues contra el Madrid i punto.
3: Ja està.
1: L'Atlético, de fet, aquí, lo clàssic en les dones sempre és l'Atlético, la final de Copa va ser l'Atlético, totes, no?
0: Sí.
1: Lo clàssic femení, perquè el Madrid va comprar el tacón en aquell i...
0: Sí, és el que parlem. No t'hi fotut.
1: No creu que se'l creguen mai.
0: Home, ni se'l creu el president.
1: Aquí està, jo dic que ells són els que s'ho han de creure, la Federació Espanyola, igual que en Espanya, per exemple, en Espanya també estan foten guerra a les dones. Que,
2: sí, bueno, però bàsicament la base és del Barça, també.
1: Però tot i així, no creieu mai. Jo confio que algun dia...
3: L'aixecaran, la Copa.
1: Jo dic que el Barça en futbol té 9 Champions.
0: Claro.
1: En futbol té 9 Champions.
0: Claro.
1: Si el Madrid compta hasta les Young Leagues, la veritat és que compta més junts, també igual són 11 ja. Coco, claro. Que esteu a punt d'agafar-los.
0: En tenim 2 o 3 de Young Leagues,
1: eh? Vale. Següent pregunta,
3: eh? Ai, mare.
1: Ter Stegen.
0: Adiós.
3: Ui.
1: Què?
0: Adiós.
1: Estàs... Allà, adiós, no? Que cobra un pastizal i té contracte.
3: Però està cedit, no?
1: Adiós. No, que ja està a Barcelona, està allà.
2: Va cedir al Girona, se va lesionar i va tornar.
0: Ni va jugar.
1: Bueno,
2: un partit.
3: Lo va cedir i ha tornat des del Barça, vull dir.
1: Sí. Se'n recordava del camí, Tito. Se'n recordava del camí i ha tornat.
3: Llàstima.
1: Què farem en esta llosa?
0: No, és de Ter Stegen. Tenim 6 porters ara mateix.
1: No, però
2: el Chamny aquest...
1: Chamny ja està, no? Era un més...
0: No, Chamny se queda.
2: Home, com a segon porter. Home, me'l va salvar la temporada passada, me'l va salvar ell, bàsicament.
0: I llavors està el cotxe, està l'astràloga, està el... Iñaki Peña...
3: Tenen faena, eh?
2: Iñaki Peña?
0: Sí.
3: La directiva té faena.
1: I el Elche també, és veritat?
0: Sí.
1: Estava l'Elche cedit.
0: Sí,
1: què farem?
0: En portes ho tenim, bueno...
1: Perquè damunt és el capità i no és de sumar, és d'estos que...
0: Ter Stegen ha tingut un problema, que es va lesionar, i ha vingut un porter que està molt bé.
4: Espectacular. És que és una massa.
0: De la Masia.
2: I d'un perico que... No ho païxen.
3: Han parlat poc de l'Espanyol, eh?
0: És igual.
3: Haguéssim pogut portar alguna tertúlia de l'Espanyol.
1: Per recuar això, eh? No parlem de...
0: A Manolo.
1: Se queda, Manolo, també.
0: No s'ha de quedar.
1: Confieu en que l'Espanyol... Mira, parlant d'això, confieu en que l'Espanyol, ara que té un nou propietari, un director esportiu com Déu mana, que ha fitxat a Bonchi...
0: Espero.
2: Hasta que sentirà la paraula Europa. Sentirà Europa per cavall.
1: És increïble, eh? Com pot ser possible? Però com també aquest 19 jornades seguides sense guanyar i aguantar-te a primera?
0: Ha fet
1: 8 o 9 punts.
2: Ha sigut la primera millor volta de tota la història i la pitjor segona de tota la història de tots els clubs, m'apareix.
1: Si sí, mai havia passat que un equip per aquesta... L'Hércules, que em portava dissabte, m'apareix, i ara s'ha quedat en 18 o 19. És quedar-se primera, eh?
2: Sí. El pal.
1: Girona, què, pobrets?
0: Pues bueno, esperem que torni a pujar, no?
2: Jo espero que sí.
0: L'entrenador de moment ha marxat.
1: Sí.
3: l'Ajax, no?
1: Me sap, mal, me sap greu per este xic, pobre, perquè després de, que és mig una llegenda que la porta a Europa i tot, que el seu final...
2: Però veus, són, són clubs mitjanament petits, claro. Competeixen a Europa, los foten mig equip i adiós, Madrid.
3: I Guardiola també se n'ha anat, no, del City?
0: Sí.
3: En va.
0: No, s'ha quedat.
2: Directiu.
0: S'ha quedat dins el City.
2: Que diu que són una societat que són 12 equips, no sé què. Sí. 12...
1: El Girona forma part d'un d'ells.
0: Entre ells el Girona.
2: Correcte.
0: El Manchester City el controla...
1: El Granada, crec que també.
0: Sí, controla 10 o 12 equips de tot el món. Mm. Tot el món, perquè en té una a Nova Zelanda, sí. Penso a Austràlia...
1: No sé què diu, Red Bull City, no sé què City, tots són...
0: El del City, sí. Als Estats Units...
2: El tipus coordinador, pobre, no ho dic.
1: Això és un altre també.
2: A voltar i a cobrar.
1: No, miguessi, no. I fumar puros i jugar al golf, que no li mola. Que això també és un altre. Lo sabia despedir a la gent com Déu mana.
0: Claro.
1: Correcte. És o no? Sí. Quin espectacle van muntar allí per a Guardiola. Per a... Va vindre què? El bàsquet, com se diu, eh? Lo negre, que era negre metalitzat.
0: Del bàsquet negre, no sé sí. Què deu ser. No sé què deu ser. Del bàsquet i negre.
1: Sí, home, que va fer un vídeo.
3: T'haurem de censurar aquestes coses, home.
1: El negre metalitzat, no és... Insula això, no sé. Jordan, Michael Jordan, li va fer un vídeo allí, va agafant llegendes.
3: Ara com ho tallem, això?
1: I tot, no ho tallem.
3: No, com ho hem de tallar? Negre com ho hem de tallar?
1: Negre metalitzat. És,
3: ja hem fet tard, si volem parar.
1: És una tonalitat, és blanc nuclear, negre metalitzat.
3: Vale.
1: Blau cel.
3: Ja està dit, ja està dit.
1: Ja està. I doncs Calu del Vall és responsable de les paraules que diu. Antena Caro és lliure de qualsevol culpa. Vale, això és una despedida com Déu mana.
2: La veritat que sí.
1: I no el que li van fer altres a Alexia, que la van fotre allà al Solano. Va. A Forense com el sol, que ella és un bombonet.
0: I a Messi?
1: I a Messi, què?
0: Què?
1: Era Covid, eren jovens.
0: Sí, sí.
1: No sabia el que feia, però què? No es mereix ja.
0: Home, espero que li faiguen, espero. Estem esperant tothom.
1: L'han donat abans un príncep d'Astúries, una princesa d'Astúries, que l'altre l'hem fet una despedida com Déu mana, bueno, una llegenda.
0: Encara està jugant.
1: Ja, però d'això és... Però fotre enveja.
3: M'apareix que està que no se n'anirà a la porta, no tornarà.
0: Per aquí.
3: No? I amb el rotllo, no la sé. Porta...
1: No ho sé.
3: Messi.
0: Bueno, tampoc, no... No serà això, jo em penso que quan s'acabi el camp i tot això, que ell se retire. Ell se vindrà a viure a Barcelona, eh? Sempre
1: sí,
0: ho va dir.
1: A Cornellà?
0: No, Castelldefels.
1: Estem en piquis miquis. Mires el mapa i no m'ha d'un dit. Si tu digues així, mama...
0: Va dir la casa a Castelldefels.
1: I a comprar a Cornellà.
0: Això sí.
2: Correcte, correcte.
0: Això sí.
3: Ara tots compren equipets, no?
0: Sí, diuen que Jordi Alba té l'Hospitalet. Va comprar l'Hospitalet.
3: I Sergio Ramos vol comprar el Sevilla, però no sé si ho va aconseguir al final, perquè...
0: És que el Sevilla no és el Cornellà.
3: Ja.
1: I Sergio Ramos no és Messi.
3: Però sempre veus la notícia, ja. Que si estan negociant, que si avant, que si atràs. Sí, no
2: volia ho compres o no compres? Una part del deute, no?
1: No ho sé. Igual ell se pensa que juguen a bàsquet al Sevilla i no sap res.
0: O a baloncesto.
1: Pensa que és superjustet. Pobret.
2: Després de la rebuda que va tindre quan va tornar, que lo xulava, que encara vol invertir.
1: Respeta! Respeta l'escudo! No sé què dius. Pobret. Doncs bueno, va, Tito, anem a fer l'última.
3: L'última, ja?
1: L'última, no?
3: Va, l'última i... I què farem més?
1: Després,
3: no ho portes apuntat en este paper?
1: Sí.
3: Saps què pareixes?
1: Què?
3: Me recordes a Pablo Motos, a l'Hormiguero, que sempre va en el paper i en el boli, d'allòs de l'any de fa 30 anys atrás. En vas en el paper i en el boli, xec. Ordenador, en la taula... Actualitzat.
1: No, l'última pregunta és... L'última pregunta és...
0: En lo que li pagues al becari...
3: Però mireu-lo, eh? Avui va en el paper ben escrit, que sí. Moltes vegades ha vingut en el paper en trossos, ha pegat en celo...
1: No, això és una llegenda urbana que corre en esta ràdio, però jo sempre he vingut superpreparat des de casa, Tito.
3: Nova temporada ho aconseguiré. Nova temporada ho aconseguiré, que tingués un guió en ordenador.
1: Aprofitem per a fer una reclamació a l'Ajuntament, si vols ficar unes tablets personalitzades, un sou, una xica de los tuits...
3: Va, a veure, l'última, deixa-ho.
1: L'última ja és... Hasta quan creieu que es pot exprimir la vaca de tants de partits, tantes competicions, quan creus que els jugadors diran prou? Per què?
0: Jo penso que no falta molt.
1: No, perquè és que ara ja la lliga comença abans de que s'acabi el Mundial, que si ha arribat jugadors això, hasta quan creu que se pot arribar a exprimir aquesta...
2: Bon, no tinc idea,
1: no
2: però...
1: Tinc idea.
2: S'han cremats tots.
1: Però és que, de moment, els jugadors no diuen ningú, eh? Tots són...
0: Home, jo... Tenen un sindicat, eh?
1: Sí,
0: eh? Els jugadors han de dir, però...
1: L'AFA... No,
0: l'AFA.
1: AFA. No, AFA és... Aficionados del fútbol argentino, ahí la fas.
2: És veritat, te m'ho he
0: pensat. Associació de futbolistes, no sé
1: què. La EFE, Associació de Futbolistes Espanyoles.
0: Pues ahí, estos son los que han de parlar.
1: Esto...
0: Que pan això estan. Yeah. Però bueno, no ho sé. Però, el mateix futbolista, és que quan no poden, no poden. El que passa és que los que paguen són els clubs, ells se lesionen, i llavors el club és el que ha d'anar pagant.
1: I les seleccions, abans n'hi havia un munt d'amistosos, ara tot la com si va aquella competició de seleccions,
0: la Lliga
1: de Nacions, sí. Nacions League, això tot, no hi ha cap partit amistós, no, tot és
2: competició i
0: això sobra.
1: Jo dic, no sé, dic, igual diuen ells, però no haurien de ficar la lliga de 18 equips.
0: Jo em penso que el que haurien de fer és que si un jugador no vol anar a la selecció, que no vagi, perquè ara estan obligats, aquí a Espanya estan sí, obligats. Llavors, jo em penso que si un jugador diu, jo no vull anar, estic cansat, el que sigui, no vull anar, o perquè no vull anar,
1: perquè no
0: vull anar,
3: que puguen decidir, no, una miqueta, claro, no estic bé físicament, pues no, claro, prefereixo no,
0: ells no poden decidir.
2: El seu dia ells... penso que o le que presa que di que no vull anar
1: a parlar en aragonès, sí, bueno, sí. Van arribar a un acord.
0: Ell va dir que no, però si Luis Aragonès lo convoca i no va, sanció.
3: És que claro, ara estan
0: obligats.
2: Poden retirar la fitxa federativa.
0: Claro.
3: No, ara estan obligats, no escolten el metge del seu equip, lo fan allí per a que fer les proves com si no me'n fio. Home, sí. Pues no cal tant, si no està preparat, no es troba per anar, pues no, un altre.
1: Pues bé, hasta aquí arribaríem a la secció de Caluz i volia saber una miqueta la vostra informació. Bé o no?
2: Bé, molt bé.
3: Has fet la tertulieta, molt bé.
2: Has vingut direct. Jo super preparat.
3: No, avui, se nota que és lo teu, tot això, estàs disfrutant avui.
2: M'encanta, m'encanta el Barça.
1: Va, vos toca contar anècdotes. De moments del futbol, de quan vam anar a aquell camp, de quan vam anar a la final de quan...
3: Jo en tinc una, va, començo jo trencant el gel.
1: Sí, una.
3: Mentrestant la pensen.
1: Vinga, va.
3: Jo te'n contaré una, en Juan Enrique, que abans l'hem nombrat. Juan Enrique, que no està entre nosaltres, president... de la penya, a mi en recordo una, no sé si va ser la Champions del 2005, era?
1: No, sí, és.
3: La del 2006, allí a Roquetes, a l'Hort de Cruells, que van fer la pantalla, la celebració, bueno, allò va ser la gran pantalla, la gran pipa, la gran
2: testa, que era abans.
3: I me'n recordo, i ojo que no estàs, és tu també per allà, no sé si no et veig per allí també.
2: Flotant estava.
3: Aginollats. Al mig del carrer Major de la Raval de Cristo, jo, Juan Enrique, m'apareix que estaves tu, no sé què estava més, cantant un cop del fas i la gran pipa allà en terra, després de la celebració i no sé quina hora, un cop del fas allà, saps, fotent una celebració, hòstia, Juan Enrique, quins records, era bo, parlar de futbol en ella era terrible, era terrible.
0: De futbol i
3: de futbol,
0: i de política
3: i de la Raval de Cristo i Catalunya i ui, tot això. A veure, anècdotes, va, ara que vos he deixat una miqueta d'idea.
1: No, una nota finals.
0: Home, jo vaig anar a una final de Champions i va ser espectacular, perquè la vam guanyar damunt, vam anar a Roma i va ser espectacular. En les penyes, dos autocars, dalt del barco, el Grimaldi, cap allà. Crucero.
3: No es va banyar ningú a la font?
0: A la font se van banyar tots els que van voler. A les 12 de la nit els van poder tocar.
3: No els podien a caçar. L'altre dia vaig veure un que es tirava a la font i la caçava la policia. Aquell dia no sé si els van a caçar.
0: No.
1: I
0: molt bé, vull dir, vam anar a Roma i damunt van guanyar el Manchester. Perfecte. I les que han fet a Roquetes, pues tothom diu que molt bé, les pantalles que fem allà a l'Hort de Cruells.
2: Espectacular.
1: Jo tinc una anècdota de la semifinal contra el Chelsea, que guanyàvem 2-0, mos marquen ells abans de la primera part, que s'acaba la primera part 2-1,
2: sí.
1: A la segona part xuta Messi el pal, a l'Arguero, estàvem jo i el Bertini allí al Camp Nou, los dos mano a mano, pup, a l'última hora empata Ferran Torres, cabron, no, era Fernando Torres,
2: Fernando
1: el Niño. I llavors es buida el Camp Nou, i estan els del Chelsea allà dalt.
3: Sí.
1: Jo i el Bertini...
3: De cara d'ells.
1: De cara d'ells. Els fotem un calvo de manual, fotem un calvo, vinga, va, pa, mos fiquem allí, calvo, pegam-nos surrer al cul, vale, arribem a Tortuga, a la Ravaleta, mos gitem, ens untem amb Aixeco, pa. Missatge d'una amiga de la dona. tu ahir la nit aquí l'ensenyaves lo cul.
3: Ja havia sortit a tot el diari.
1: Resulta que allí havia un de Tortosa treballant d'estos que van en Lopeto, que coneixia a l'amiga de Madonna, que jo sabia que era... Com pot ser possible que faci un calvo dins del Camp Nou buit i me coneguen i se n'enteren increïblement.
3: Ara quan parlaves del Chelsea, pensava que anaves a dir la semifinal de Champions de l'últim...
2: La de Lenny Stafford.
3: No, que aquell no estava, el que has nombrat encara no estava.
1: Jo.
3: I Lenny està, que va fotre el gol aquell de fora d'àrea. Aquella semifinal. Tu te'n recordes el de Juanito? Quan va marcar el gol, jo potser és... el moment de més eufòria al Barça que recordo, eh?
1: Jo,
3: lo gol aquell, allò es va ser.
1: El que està clar que és la vegada que he vist trencar més gots per segon dins d'un bar.
3: Allò es va ser molt fort, eh? Allò es va ser increïble.
2: Increïble. Espectacular. Espectacular.
1: Pues jo el record que tinc d'una final va ser que vam anar l'any 2011 a Wembley. I claro, el prado de los avions se mos disparava. I vam agarrar 5, entre ells Bruno... Ramon Audí, Álvaro, Manolo, el Jan de Pasqual, i jo. Se mos va ocorrir la magnífica idea d'agarrar el cotxe en el món a Londres a veure el final.
0: Chino-chano.
1: Sí, chino-chano. És un moment espectacular. Lo viatge, el que vam xalar, allí, l'ambient que hi ha de les penyes i tot, i després dins del camp de les seres ja el vam tornar a guanyar al Manchester, 3-1.
0: Sí, sí.
1: En gols de Messi, Villa
0: Festival.
1: I Pedro,
0: Festival.
1: Pedro, Messi, Villa. Sí, sí. I després s'acaba el partit, agafa el cotxe i per avall. Però és igual,
3: eh? Pomau.
1: No mos ho trobaran de damunt, això.
3: Chino-chano, poquet a poquet.
1: Un viatge de... Quantes hores estem parlant? No ho sé, vam marxar el divendres a les 8 del matí de Roquetes i vam tornar el diumenge a les 7 de la tarda.
0: Es va jugar en dissabte.
1: Sí.
3: Va ser intens.
1: Un record que mira, encara se'n fica la pell que diga. Començo a trobar malament només de pensar-ho.
0: Viure una final de Champions al camp és impressionant. I si la guanyes ja és l'hòstia. Ja és l'hòstia.
3: Què diries? Què és més? Final de Champions? Bueno, què és més final de Champions? Però un Barça-Madrid també.
0: Home,
3: també és telita.
0: Un Barça-Madrid sí, tela.
3: També és una altra cosa.
0: Este últim que vaig estar al Camp Nou va ser guapo.
1: El 2-0.
0: Guanyar la Lliga i en ells. Yeah. Home, no va ser tan guapo perquè veig que va anar a afluixar.
1: Sí.
0: Van fotre el 2-0 i van dir no fessin mal.
1: Per culpa del Mundial.
0: No fessin mal.
1: Mira Pedri. Fermín, pobret. Sí. Què veus?
0: Guanyar el Madrid és important i xales molt.
1: Increïble. Jo ja m'he anat un Barça-Madrid i vam empatar 2. Aquell any vaig anar Barça-Espanyol 2-2. Barça-Madrid, 2-2.
0: Per això no penses.
3: Per això tens l'entrada una miqueta limitada, saps?
1: Eren de Copa i van passar les dues eliminatòries. El 2-2 del Madrid vaig patir a tope, que havien guanyat allí 2-1. I 1-2, vull dir, i si me'n feien el tercer, a la carrer.
3: El que no hem parlat és del preu de les entrades, eh? Se'n van de la bola, m'apareix el tema de les entrades. Perquè ara que un dia amb el Barça-Madrid, jo recordo, no ho sé, abans quan jo hi he anat, i pagava pues, uns 80 o 90 euros al gol.
0: Sí,
3: ara segur que 80 o 90 euros no vas a cap puesto un Barça-Madrid.
0: No, un gol, se'n va als 200.
3: Compte?
0: Un gol.
3: Pujar a doble.
1: Joder. Motiu de més per a fer-se soci de la penya Montcaro.
3: Sí. I alguna entradeta et pot tocar.
1: Sempre et donen facilitat.
0: Mm-hmm. Sí, sí.
1: Te aconsegueixen l'autobús...
3: A vegades tens algun llag al costat, però poques vegades. Si toca mala sort.
1: Voleu, ara vos canta de la cançó esta que tinc jo.
2: Ai, mare.
1: És una versió...
3: Versionada per tu?
1: De Calú, del dia del partit.
3: A veure.
1: Vale?
3: Fem silenci, va.
0: Vale.
1: Un dia de partit a la IFE vaig anar... En vores de paurs, me vaig emocionar, la gent ja tremolava, no em preguntis per què, merda que ve calo, avui no dormiré.
3: Bona.
1: La gent, quan els cantes, saben que no dormiran. Per això només me deixa una de dia, ja, no?
3: Quan senten esta cançó de fondo, ja... No, ja ve, hasta aquí.
1: La gent ja tremola.
0: Senten
2: pipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipiripipipipipipipipiripipipipiripipipiripipipipipipiripipipipiripipiripipipipipiripipiripipiripipipiripipiripipiripipiripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
4: últimament bé. Només parlo
3: de tornada, de tornada, com ja es fa més gran, ja no aguanta tantes hores lo tipo. I de tornada ja va més calladet.
1: Aquí és una altra, però s'aixala un munt. La veritat és que és una gran experiència anar un dia, una tarda, una nit, t'agafes la motxileta, els teus bocadillets,
3: els teus potets,
1: jo què sé, dos o tres nestis, i vinga, va, ja al Camp Nou, amb tota la gent del Barça.
0: Sí.
1: Tots del Barça, és que hi ha gent que probablement al carrer ni les saludaries, però si la veus en samarreta del Barça, és un germà. És veritat, no, però és així mateix, som així.
2: Té cop bé, llavors.
1: Sí, no, no, és que ja estic capitant-lo a la boda, perquè jo sé què, faràs de padrí, ja, campió.
3: Ja, família.
1: És així.
3: Abracemos.
1: I si no fos perquè van a samarreta del Barça, passaria pel costat, igual les cobillaries, però si van a samarreta del Barça, ja és, som així. Ja és un sentiment.
0: És un sentiment.
1: És un sentiment.
0: Sempre.
1: És una passada.
3: Calu.
1: Què?
3: Què?
1: Fem la rondeta flaix?
3: Home, hem anat una miqueta així desordenats avui, sí, però, tira. Bueno, no desordenats, no, hem fet un ordre diferent.
1: Un ordre diferent?
3: Ara mos toca la
1: No, però fiquem-nos una cançoneta, tita.
3: Jo fiquem una cançoneta?
1: Sí.
3: Però la tinc preparada, eh? Ja sí. L'he buscat perquè dic, vaig a ficar un temazo.
1: Vinga,
3: a si
1: tema clen català.
3: Bueno, tema raquen.
1: Tema raquen,
3: com diuen.
1: Va, tito, quina?
3: A veure si t'agrada, eh?
1: Vinga, va, fot-li.
3: Vinga, va.

0: Hola,
1: Tito.
0: A mi mola moltíssim, eh?
2: La xutxa.
0: A mi mola moltíssim, eh?
1: Què?
0: I això és la musiqueta que fico, eh? Per als vells i tot això, per
1: la
0: gent.
1: A veure, si no l'havia sentit mai, però...
0: Eh, tots allí, eh?
1: Me mola. Me mola, i ara més que l'estiu, que ho balles tot, eh? Te fiquen, la del Benau, el tiburón, i a ballar, a reventar cintura, a reventar cadera.
0: Te'n vas content, ja estàs animat, ho balles tot, eh?
1: Me cago en...
0: Lo que sigue.
1: Tito.
0: Què? Tirem a la...
1: Ronda Fly. M'encanta aquesta sorolleta.
0: Bueno, al final mos patrocinarà, sí, l'estrella.
1: L'estrella, no?
0: L'estrelleta.
1: L'estrella. No, jo sé si heu sentit mai el programa, no ho escoltem mai.
0: Siguem però... sincers, no?
1: Sí, sí, és la resposta habitual. Però la Ronda Flash és una sèrie, una bateria de preguntes, de 10 preguntes, resposta ràpida.
2: Bateria, bateria curta.
1: Bateria de preguntes.
3: Pels dos?
1: Pels dos. Farem una cosa.
2: Una cada un.
1: No. Contesta Alberto, Ramon. A la segona pregunta, Ramon, Alberto. A la tercera, vale?
2: Vale.
1: Superfàcil, sou dos.
2: Va.
1: Començarem. Què sou més, de parella o amiguetes vàries?
3: Amiguetes vàries.
2: Parella.
1: Molt bé. Què sou més, de tardeo, matiner o començat divendres i acabat diumenge?
2: Jo tardeo.
3: Jo també començo en tardeo, però se pot fer matiner.
2: I acabo en diumenge.
1: Molt bé. Mama o papa?
3: Papa.
2: Mama.
1: Molt bé. Què sou més, de xupitets o anar a pelotasso?
2: Pelotasso.
1: Clenc, clenc. Los dos, pots dir els dos, eh?
0: Ramon, Ramon ha sigut molt bo, però pam, directe, directe. No mos enganyéssim.
1: Per davant o per detrás?
2: Mos coneixem.
1: Per davant o per detrás?
0: Ja comencen, ja.
3: Si comença per davant, s'acaba per ser poc.
1: Depèn de la nit.
2: Per davant.
1: Per davant.
2: Sempre de cara.
1: Pecat o vici preferit?
2: La cervesa.
1: De servir el tabaco estem patint. Molt bé. A qui o què odies?
3: Els polítics.
1: Ramon?
2: Els que no diuen la veritat. Mare. Els que t'intenten enganyar.
0: Mira tu, jo pensava...
2: fariseus.
0: Jo pensava que diria fariseus. A Madrid o...
2: No, bueno, els fariseus.
1: Fariseus.
2: Sí. Fariseus.
1: Sempre
2: sí,
1: tens alguna
0: cosa. Jo m'he quedat també, saps?
1: Amor,
0: i quan s'acaba el programa ho buscaré.
1: Amor o amor secret o amor platònic, aquella que dius una esperança guirre, una cospedal,
0: aquelles
1: una
0: que tenies,
1: Ayuso,
0: aquelles que tenies la foto a la carpeta, lo pòster a l'habitació,
1: un Pedro Sánchez.
2: I a la Marta Sánchez.
1: La Marta Sánchez.
0: Ah, amigo.
1: Que mai fascistes.
3: Dios, que no han llegut tant.
1: No em visualitzo cap ara.
0: Ves si conteu.
2: Llavors no era fascista.
1: Abans no. Se la va cantar als militars.
0: L'altre dia, l'altre dia va anar a l'Hormiguero també esta setmana.
2: Sí.
0: Va anar a l'Hormiguero i esta dona, dic, pues jo estic igual que fa 20 anys, que dic, sí, però... igual. Ah, li mires els braços i dius no. Sí, té l'edat.
1: Té el pavó.
2: Tu has preguntat, això és de fa moltíssims anys.
1: Alberto,
2: ara mateix no en tinc.
1: Qui era, no sé quin has dit. No n'hi ha cap de mort.
3: N'han llegut tantes que no em visualitzo cap. Ara mateix
1: diré més per ensenyar. Sí.
3: Quan arribo a casa miro el carpet i truco.
1: Quin espai gaudir ets tu, que diran. Vale. Què has fet que no faries mai més?
3: Buf.
1: Anar a la final de la Champions en cotxe o...
3: No res. Ho tornaria a fer tot el mateix.
0: A vegades te'n passen.
2: A mi no em pena res.
3: No m'arrepentixo.
0: A vegades te'n passen pel camp, però dius... Ho dic.
1: No, però són d'estos matxos alfa, ne queden pocs. Aquí en som tres, però ne queden molt poquets, eh?
0: No, me n'arrepentixo de res.
2: No, és veritat, no.
1: I última, Ramon, si poguessis fer desaparèixer algo o algú d'este món, que dius, bon ballar, si jo de cop.
2: Algo.
1: Algo o algú.
2: No ho sé. Acabo.
1: No.
0: Algun equip.
1: Fica el pam, pam, pam, pam.
0: No. Mira que jo em pensava, estava convençut que anava a dir l'espanyol.
1: No. Jo pensava que el programa acabaria bé, però la teva que li ha Ramon, l'última pregunta.
2: Ja no vull que desaparegui ningú, ni cap equip, ni res. No.
0: Tots fan
2: jo
0: falta.
2: Jo soc del Barça,
1: ni Harry Potter.
2: I els demés que s'espavilin.
0: Tots fan falta per la diversió al final.
2: No, no, no, que jo soc del Barça.
1: Ni Harry Potter.
2: No soc contra anti-res.
1: Ni Netanyahu, ni Harry Putin.
2: Harry Putin. Home, Netanyahu, ojalà.
1: Veus? Veus com algun d'estos?
2: No, este sí. Este sí.
1: Netanyahu.
2: Este no t'hi perdó de Déu. Molt jueu, molt jueu, però no t'hi perdó de
3: Déu. Algo o algú? Algo que fos l'enveja, que fos tenim dos o d'altre, que aparegués, i algú, pues, el senyor Donald Trump.
1: Molt bé, el taronja.
0: Que n'ha dit dos, eh?
1: Algo o l'envidia? La envidia. Jo que tinc un món, Alberto.
3: De mi? De mi?
1: Sí,
3: de
1: mi? Estos 40 anys que tens molt ben portat.
3: Sí, que 40.
1: Vols molt bé, l'han superat. 40. 40 els dos sou de la mateixa quinta? Sí. Molt bé. Felicitats, molt bé.
0: Bravo.
1: Han contestat molt bé, eh?
0: Sí, sí. Play català, eh?
1: Espectacular, espectacular. Pues bueno, hasta aquí ha arribat el programeta.
2: Molt bé.
1: L'heu xalat?
2: Bé, molt bé.
3: Me us han passat molt bé.
1: Sí o no?
3: Sí.
2: Sí.
1: Vos podríeu recordar el pròxim evento que teniu este de,
2: jo espera, jo espera parlar de la penya, però veig que n'han parlat poc.
1: Sí o no?
2: No és suficient, no és suficient.
1: Sí,
2: suficient. No, a veure. El pròxim evento ja són festes. Bueno, no, demà.
1: Demà?
2: Que demà fem la presentació d'estudiants.
1: I de les pubilles i de...
2: I després ja venen festes.
0: Hi haurà teca i tot això.
2: Sí, hi haurà un berenarillo.
0: La gent li agrada saber-ho, això, saps?
2: Sí, hi ha berenarillo, però... Hasta que s'acabe.
1: Hasta que s'acabe.
0: No ho diguéssim molt fora, a veure si també fem curt.
3: Hasta fin d'existència.
2: Hasta fin d'existència.
1: Primer s'ha de posar la presentació i tot, eh? No, berenar i bona nena.
0: I s'han de fer socis. Que val 17 euros només, xec, socis.
2: I recordar lo del Guinyot, que enguany canvia, que és dissabte, que les inscripcions les farem allí, que no cal que vagin a cap puesto, que les farem allí quan arribin, i ja està, que els socis pagaran 5 euros i els no socis 10 euros per jugar al Guinyot. Que els premis són com sempre, un trofeu i pernil el primer, trofeu i espaleta el segon, trofeu i chorizo gordo, al tercer,
1: ja, quan
2: i
1: dius chorizo, no és zapatero, no? Quan dius
2: i els quarts, trofeu i un fuet.
1: Un fuet.
3: Quan ha dit chorizo t'ha mirat a tu.
1: Ja ho sé. Ramon, xec, pensa que m'estimaves. Perfecte.
0: I recordem que sis...
2: No, i hi haurà regals per tothom.
1: Vale.
2: Vull dir, després algo senzillet, però que tothom se'n portarà algo.
1: Pintacular.
2: Com sempre.
0: I si es volen
2: botella, fer... I després, berenar-hi jo. També, eh?
0: I si es volen fer socis, que vagin en busca de Ramon...
2: De qualsevol de la penya.
0: O de qui sigui.
1: A la Lira
3: o al bar de la plaça.
2: Al bar de la plaça. Molt bé.
1: Que allà hi ha un full d'inscripció i tot el rotllo, no, important, no, ficar número de compte...
0: Ficar-lo bé, que després està en el retorn...
1: Ahí està, està,
3: correcte,
1: està.
3: Correcte.
1: M'encanta. Vos ho heu passat bé o no?
2: Sí.
3: La veritat que sí.
0: Bé. Normalment sempre diuen sí, tornaria, molt bé, la veritat...
1: Ja, però després de que m'ho di a mi...
0: Jo trobo que ho diuen en sèrio.
1: Jo també. Sí. Jo m'ho he passat bé.
3: Sí, jo sí, sí.
1: M'encanta. Dos llegendes, eh? Sí. Té dos tres roquetes. És veritat o no?
0: Sí, sí.
1: Cago en Déu. Fos bé... Què?
2: Dime.
1: No res. Agrair-vos la vostra presència. Sigut un
0: plaer. S'agraeix la camiseta, que no ho he dit. Sí. Dona gràcies la camiseta que t'han regalat.
1: És que jo no vull dir-ho perquè no sé si la tinc que tornar.
2: 25 euros.
0: Ara que ja l'has portat un ratet i ja has creat una miqueta d'oloreta corporal.
3: Quan s'apagui el micro, la rentes i me lo tornes.
1: Allà pegar les moves feromones. Això és un imant de xotxeres. No es pot dir això.
2: 25 euros.
1: 25 euros per portar-la, gràcies.
0: A la pròxima quota ho haurà sumat.
1: 25 euros, algú m'ha comprat la samarreta.
4: Barata és, eh?
1: Barata, superfresqueta, superguapa, en l'escut de la cabra.
0: Ja, mos farem la fotet, després mos farem la camiseta i ho ensenyarem.
1: Que es xalarà.
0: Lo guapa que és.
1: I no res, per lo de després, agrair als oients que mos demanen cançons.
0: Sí, i que mos escolten, i encara mos escolten, eh?
1: I n'hi ha que tenim haters que mos insulten.
0: Però, la gent famosa, ja ho saps, que hem de tindre de tot. Hem de tindre gent que et felicita, has de tindre gent que...
1: Si manés Alberto, no n'hi haurien d'estos, ja que aquell se cargaria la gent que t'enveja.
0: Però d'això, tots mos felicitaria, eh?
1: I no res.
0: Recordem, va, nosaltres també ja mos sí, podem seguir tot
1: claro,
0: això.
1: Recordar els nostres Instagram, companys que venien al programa, que poden tornar.
0: Sí, ah, bueno, sí, els podem saludar. Sí, ja ni els hem nombrat, sí, ni els hem nombrat
1: com per res. Com seria aquell que era així més calvo?
0: Home, és, no me'n recordo, sí, que fa tant de temps.
1: Que va tindre una xiqueta, eh?
0: Però faria, és això ja.
1: Pau.
0: Ah, sí, Pau, sí, la roqueta, sí.
1: L'altre que estava al teu puesto, que feia la feina que tu fas ara.
0: La feina que faig jo ara aquí, com seria?
1: Yepa!
0: A quin nat abandona el barco tots, eh?
1: Però n'hi ha una que no pot vindre perquè és autònoma, no, tontònoma.
0: Bueno, jo també soc autònoma i...
1: Ara està en divendres a full de banda.
0: Avui mos ha abandonat, ja està.
1: Ara anem a veure que els nostres invitats diuen que volen pagar un cling-cling a la piscina.
0: Ah, sí? Doncs ja, anirem aquí.
1: No els podem dir que no, tita. I recordar...
0: Redes socials, a Instagram, a Facebook, que mos seguis, que mos envien... Ara sempre ho diu Nati, però avui ho diré jo. Envieu-mos alguna coseta, envieu-mos alguna coseta.
1: Que ja veieu que si...
0: A Nati, com ho diu, sempre emprenyada. Envieu-nos
1: alguna coseta. No, però no em surt este ton, a mi. Soc més huevor, jo soc més...
0: Que mos envien, igual que avui mos han dit una cançó, una petició, pues que mos envien cançons per ficar, algun tema per a parlar, alguna cosa per a fer així de delicada... Lo que sigui.
1: Que sigui, Tito.
0: Nosaltres farem el que diguem.
1: Recordar que tenen tots els programes penjats a antenacaro.cat.
0: Concat, tots penjats allí, que Paco fa la faianeta, super...
1: Guió baix a fer punyetes.
0: A fer punyetes. I els horaris, recordem?
1: Horaris, tots els divendres a les 11 de la nit, ben, els de l'informe PISA, a les 23:00, dissabtes a les 15, diumenge a les 12, i dimarts, per a quan arribes de festa al dilluns, a les 7 del matí, a fer punyetes per dormir.
0: Res, si tenen d'horaris, no tenen excusa, no tenen excusa per escoltar-nos, eh?
1: Però després, Tito...
0: Quan anem ja?
1: Dir que potser...
0: Ai, mare, què mos vols
1: dir? El programa següent serà l'últim de la temporada, Tito.
0: L'últim ja?
1: L'últim ja... Perquè, segons el contracte...
0: Perquè ja no aguantem l'últim.
1: No, segons el contracte hem d'acabar abans que comencem festes roquetes, que s'acaba el pressupost, no mos podem pagar...
0: Bueno, però és que dos persones també crema una miqueta, ja estem una miqueta... Necessitem vacació. Renovar idees.
1: Jo entrava a l'apartat d'animal de companyia, però sí, Tito, si tu em comptes com a persona, doncs som tu i jo, dos persones.
0: No, a rateig sí.
1: M'encanta.
0: A rateig. Quan te vaig veure el diumenge passat, doncs... Allí no ho sé, si era... Animal. Si era persona o era animalet, però...
1: Era cara de correccional, era.
0: Aquí ho podem dir, no? El pròxim programa.
1: El pròxim programa
0: podem
1: serà...
0: tirar algo...
1: Sí.
0: Pot ser algo en directe?
1: Hi haurà sorpreses.
0: Igual mos arriesguem a fer-lo així en
1: directe. S'està parlant de fer un directe, si tot va sobre el previst...
0: Però un directe o en el carrer?
1: Un directe, no ho sé, Tito. No ho sé, igual jo...
0: El de Nati, farem el directe al de Nati.
1: Doncs ballem
0: farem el directe al de Nati.
1: Jo si ja a la piscina hi ha un clinc-clinc, jo, Tito, faig el que compro.
0: Dins la piscina, eh? Podem fer allí el programa? Guai. Dins la piscina portem les càmeres. Paco?
1: Jo estic nedant, Tito.
0: No, ja et veig. Paco segur que porta les càmeres, ho munta tot allí perquè fessem el directe al de Nati, al bar de piscina.
1: Si és que siguen submergibles les càmeres, Paco, te les jugaràs, creu-me. Que siguen water resist, creu-me, que siguen water resist.
0: Pues jo no sé tu, però jo m'he obert la llumeta i ho veig, eh?
1: No. Jo m'estic visualitzant.
0: Jo demà parlo amb Paco i això es fa, eh?
1: Ja se m'està ficant la pell. Paco, el dissabte. Busca'l.
0: Paco, en dissabte, en diumenge, en festa, en Sant Joan, en el dia que vulguis, Paco.
1: No.
0: Dorm aquí baix de la taula, ja això, esta, Paco.
1: Tito, deixem aquí o què?
0: Sí, deixem-ho. Ja n'hem fet prou, avui.
1: M'encanta.
0: Ja n'hem dit prou. De coses, de disbarats, de tonteries,
1: sí,
0: de gràcies,
1: jo, ja sé,
0: de tot.
1: Tito, t'estimo.
0: Jo també. Ara t'abraçaria, però sí, tenim el vidre este al mig.
1: No em subestimarà, que
0: et puc fer. Una abraçada i una besada ben forta.
1: Te foto un doble tirabús aquí, però em caig en si.
0: No. Bueno, família, ho deixem aquí. Bon anem, moltes gràcies als convidats per haver vingut.
1: No, aplaudir-los, aplaudir-los. Tornarem al pròxim triplet, tornem. Espera que no t'has de ser molt. L'any que ve en mou, fem el triplet.
2: L'any que ve, si fem triplet, tornem, segur.
0: Pues bueno, lo dit, família.
1: Copa i pastes.
0: Lo dit, molt anem. Moltes gràcies a tothom per escoltar-nos, per estar aquí, que gràcies a vosaltres continuem aquí. Jo, Calul, qui sigui, tots aquí...
1: La xica dels
0: tuits. Aguantant, la xica dels informatius. I bueno, recordar a la gent que es portin bé, que és fin de setmana... que no faiguem molt de mal i sobretot que...
4: Com...

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar per a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre feu el vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat han pogut estabilitzar l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que ha cremat almenys 33 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals. A la zona hi segueixen treballant 37 dotacions, de les quals 8 són aèries. El foc, a més, ha obligat a tallar dues carreteres, l'LV-7031 i l'LV-7032. Escoltem Martí Rossell, sotsinspector dels bombers.
2: L'hem donat per estabilitat ara a les 19.05 i hem decretat ordre de confinament sobre unes 144 persones que estaven en la projecció de l'incendi, que han sigut confinades a casa, un total de 260 hectàrees confinades i que a hores d'ara estan totes ja desconfinades.
1: A més, els bombers treballen en un altre incendi a Pons, a la Noguera, amb 42 dotacions, 7 aèries que treballen en una superfície d'unes 10 hectàrees. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc ha cremat una superfície de 6,5 hectàrees. I a més, recordem que s'ha estabilitzat un altre incendi forestal prop de Vilafranca del Penedès, que ha cremat 1,5 hectàrees. A banda d'aquestes carreteres tallades a causa dels incendis, encara tenim diversos focus d'atenció a la xarxa viària catalana, des del Servei Català de Trànsit. Fina ara, que bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que s'ha normalitzat la circulació. La C32 a Calella, en sentit Barcelona, s'ha pogut atirar els vehicles accidentats. Tanmateix, a la C32 hi ha retencions entre Sant Andreu de Llavaneres i Argentona i més endavant entre Cabrera de Mar i Alella. Convé destacar que s'ha obert el carril en sentit contrari per afavorir la mobilitat de retorn. També hem de destacar que de sortida del circuit queden retencions encara a la C35 a Granollers i també aturades a la C17 entre Lliçà i Mollet del Vallès i també complicacions a la C33 des de la Llagosta en sentit Barcelona. Pel que fa a l'autopista P7, retencions en el tram nord entre Llinars del Vallès i Montmeló en sentit sud, en sentit Barcelona, i també en el tram sud complicacions a la zona d'Olèrdola, que ven situats a la C32 a Sitges, on hi ha retencions des de Sant Pere de Ribes, i destacar que regula el trànsit als túnels. De moment això és tot. Bona tarda.
1: Moltes gràcies. Fins ara, que des del Servei Català de Trànsit parlem ara d'educació. Centenars de 200 famílies i estudiants s'han tornat a manifestar avui a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". La manifestació també ha comptat amb presència de representants polítics i ha plegat unes 25.000 persones. I tanquem amb els esports una darrera hora d'handbol, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Champions després de guanyar per 37-34 a la final al Fuchse de Berlín. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

tota la música.